Jornada especial, sens dubte, la d'avui per a tota la família de Ràdio Xàtiva i també per a els i les empresàries de la ciutat i de les nostres comarques. Una jornada per a aprendre i una jornada també per a valorar la ràdio. Que jo sé que vostè, que jo sé que tu que ens escoltes, la valores molt, perquè si no, no estaries a l'altra banda. No seríeu vora 15.000 personetes cada dia a l'altra banda escoltant-nos. Però per què no? Sempre va bé, sempre és necessari recordar qui som, què fem i per què estem així. Ara ja no arriben a aquestes jornades de matí, però encara en queda una de vesprada. Si tu, empresari, empresària, autònom, pime, estàs interessat, estàs interessada en passar-te esta vesprada, contacta'ns. No tingues por, 96-22-7-22-13 o a través de les nostres xarxes socials. Escriu-nos, que de segur que al Montsant, que mira que gran el Montsant, segur que una caireta per a tu trobem. I ara ja des de l'estudi de Ràdio Xàtiva, des de l'Albereda Jaume I, Aitana s'ha quedat en el Montsant i jo he aprofitat i vaig corregent per arribar així, ja a l'estudi, per a contar-los tot el que passa durant la jornada d'avui. Que passen moltes coses, eh? Després ho repassem amb Fèlix. Avui, per exemple, es presenta la Fira Borja a la una del migdia. Demà serà torn de les Catalinetes i Cançonetes. I avui en el programa que tenim, doncs, com sempre, repassa l'actualitat de la jornada. Vore que el tipus de programació tinguem preparada per a les pròximes hores ací a l'antena de la SER. I després, també, a partir de la una, com cada dos dijous, els pepes. Imprescindibles. Però abans de tot, una última hora. Que té a veure amb les eleccions del pròxim 29 de novembre. Ens ho va avançar l'alcalde ací a Ràdio Xàtiva, a la SER, i avui ja ho puguem certificar. Es canvien. Es reorganitzen els col·legis i les meses electorals de cara a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre. La reorganització està realitzada en coordinació, com no pot ser d'altra manera, amb l'oficina del cens electoral i comportarà modificacions en els llocs de votació d'una part de la població, així com també la creació de noves meses per a facilitar el desenvolupament de la jornada electoral. La nova distribució, atenció, suposa passar de 34 a 38 meses electorals repartides en 6 centres de votació diferents. Els canvis més destacats afecten les persones que fins ara votaven al Col·legi Jacinto Castañeda, al Col·le de la Bola, va deixar de ser eixa la seva seu electoral. Així com també una part de l'electorat del Gozal Vesvera i els residents en les zones disseminades i les pedanies de Xàtiva. Anem a contar-ho poquet a poquet. Primer que res, el Jacinto Castañeda, la Bola, deixa de ser col·legi electoral. Les 5 meses que fins ara estaven ubicades en este centre van a traslladar-se al Cimarro. Allí és doctor Lluís Cimarro, a l'Avinguda de les Corts Valencianes. Això significa que les persones que habitualment acudien a la Bola per a exercir el seu dret a vot han de redirigir-se a partir d'ara al Cimarro. El canvi afecta les dues meses de la secció 3 del districte 3 i les 3 meses de la secció 5 del mateix districte. Vostès saben que poden consultar ja el cens electoral quines meses, quins districtes es toquen, quines seccions, etc. Canvis també per a una part de l'electorat, en este cas del Gozal Vesvera. Pertanyen estes a la secció 6 del districte 4. Este electorat també va passar a votar al Cimarro. Així ja pilla una miqueta més junt. Però bueno, afecta persones residents en determinats números de l'avinguda Abu Massaifa, Ausias Marc, el carrer Beata Inés de Benigànim, el carrer Duc de Calàbria,
el carrer dels Bisbes, el carrer Reina, el compositor Juan Lamerz, avinguda Corts Valencianes, plaça Vicent Andrés Estellers, carrer Palaciet, 25 d'abril, la Música Nova, Música Vella, Alfons el Magnànim, carrer 9 d'octubre, carrer Roger de Llauria i el carrer Pare Miquel Batllori. Si vostè viu en algun d'estos carrers, saben que ara ja no voten en el Gozal Vesvera. Ara voten en el Cimarro. Cal destacar que el canvi no afecta necessàriament a tots els habitatges d'estos carrers, sinó únicament als números inclosos en la secció electoral corresponent. Jo sé que és complicat, però bueno, per este motiu també l'Ajuntament recomana als veïns i veïnes comprovar abans el col·legi electoral que tenen assignat abans de la jornada de votació. Ho poden fer, eh? És públic i està. I poden també preguntar-ho a l'Ajuntament. Més canvis en el tema del Gozal Vesvera que passa al Cimarro. A més del canvi d'ubicació, les dues meses existents es reorganitzen ara en tres, amb una distribució segons el primer cognom. Les persones, si tenen cognoms entre la A i la F, van a votar a la mesa A. Els cognoms de la G, de gat, a la N, a la mesa B. I les que tinguin cognoms de la O a la Z, a la mesa C. Això ho tenen tot en la nostra web, en radioixativa.es, per si jo ara ho dic massa pressa i els pilla de sopetó, no patisquen, poden entrar i llegir la notícia a la nostra web i a les nostres xarxes socials. La resta de meses que continuen assignades al Gozal Vesvera es mantindran en este centre, per la qual cosa el canvi no afecta, com hem dit abans, a totes les persones que votaran en este col·legi. Nova distribució també per a vostè que m'escolta des de Bisquer, des del Carraixet, des de la Torre de Lloris, des de Sorió. També van afectar als canvis de les meses electorals. Per exemple, Ana Huir va continuar votant al Gozal Vesvera, així no canvia res. ¿Vale? Però és de veres que este electorat compartia secció amb residents del nucli urbà i votava al Josep de Ribera. ¿Vale? Amb la nova distribució s'ha creat una secció electoral específica, la 5 del districte 5, que comptarà amb dos meses més, que van a situar-se ara al Cole Atilio Bruschetti, al carrer Beneficència. D'esta manera, les persones residents en aquestes zones han d'acudir a l'Atilio per a votar. La mesa A correspondrà als cognoms entre la A i la L, mentre que la B agruparà els cognoms de la M a la Z. I per la seva part, les persones del nucli urbà que continuen adscrites a la secció 4 del districte 5 mantindran el seu punt de votació a l'IES Josep de Ribera, ara, això sí, només amb una mesa electoral. A banda dels trasllats de col·legi, que sé que en són molts, també s'ha introduït canvis en la distribució de meses d'alguns centres que continuaran funcionant amb normalitat. Per exemple, passarà el Martínez de Iber, passarà el Josep de Ribera. Les modificacions, per cert que estem comptant, que tenen com a finalitat distribuir millor l'electorat segons l'Ajuntament i facilitar les operacions de votació durant la jornada electoral. És important recordar que aquests canvis no afecten a tota la població i que una part important dels veïns i les veïnes va continuar votant on ha votat sempre. Vale? No obstant, això es recomana, com dic, comprovar en antelació el col·legi per a no arribar eixe dia al Jacinto Castañeda i veure que està tancat i que tens que anar al Gozal Vesvera o viceversa, i tens que anar al Cimarro. També la gent de les pedanies i dels disseminats que s'assegure bé de quin col·le, de quina mesa electoral li toca votar en esta ocasió. Saben que la consulta es pot realitzar a través dels canals oficials de l'Oficina del Cens Electoral, que permet conèixer el centre i la mesa corresponents a cada elector. I a més, l'Ajuntament de Xàtiva ens insistís en què ho diguem, posa a disposició de la ciutadania els seus serveis municipals per a resoldre qualsevol dubte relacionat amb esta reorganització electoral. Les persones que necessiten informació o aclariments poden dirigir-se a l'Ajuntament de Xàtiva, on se'ls facilitarà l'orientació necessària per a conèixer el lloc on hauran d'exercir el seu dret a vot el pròxim 29 de novembre. Eixos són els canvis. Es reorganitzen els col·legis electorals, es reorganitzen les meses electorals, es creen més meses. L'electorat, sobretot, el canvi més gran és la gent de la bola, que ja no vota en la bola, i la gent del Gozal Vesvera, part del Gozal Vesvera, que passen a votar al Cimarro, i també doncs, la gent de les pedanies. Com dic, tenen tota aquesta informació a la nostra web, a radioixativa.es, allà poden comprovar si un dels seus carrers és l'afectat o no és l'afectat. 12:41 minuts. Ja que estàvem parlant de l'inici del programa del Ser Empresarios, fem una pausa per a la publicitat, que és tan important en la ràdio,
I així jo també respiro una miqueta, que ja em toco.

0: Carrer del Ravalet de Botifarra, el poble de Moixent.
1: L'altre dia va escriure una xica que està en Tòquio, de Moixena, que diuen ells.
0: Sí.
1: I va dir que estava sentint-la, diu, com si estiguera passejant pel Raval del meu poble.
0: Que xulo.
1: Que xulo, eh?
0: L'hem d'estar dient el micròfon tancat, que s'ha quedat molt, bé. S'ha quedat molt, molt bé.
1: El que fa el que pot no està obligat a més.
0: I el disco com va, l'assunt? I mos tens a tots ahí...
1: Pues ara ja es pot dir més coses. Sí, han fet una petenera que col·labora a Rosalem, que és una... és bonica com ella soles.
0: Sí.
1: Una jota de Montnegre, que és un poble d'Alacant, del costat de Tibi.
0: Montnegre?
1: Montnegre és un poble xicotet. La jota de Montnegre... Bueno, és una variant, no? I col·labora Rodrigo Cuevas.
0: Calla!
1: Sí.
0: Un altre bonico.
1: I després el Correfoc, han fet una versió de Correfoc, i col·labora Pancho, el de Zoo. I bé, la veritat és que... Molt bé, molt bé. Estic content. I, bueno, i de la meva comarca... Bueno, de la comarca de nosaltres, sí, dos, de la teua, sí, sí. No? Perquè tu no eres d'ací.
0: Ja estem enganxats.
1: Pues el 90%. Després n'hi ha dos cançons del Marquesat, de Catadau,
0: sí.
1: Que això ho van arreplegar Rosa Laoz i Juanma Laoz. En els anys 80 van fer una faena extraordinària i tot aquest legat me'l van passar a mi i la veritat és que ha sigut... Bé, està bonico.
2: I aquest tema de les col·laboracions entre artistes, cantadors i músics, això és freqüent, no? N'hi ha bona harmonia.
1: Sí,
2: quan
1: jo,
2: tu te demanen un favor,
1: jo no sé,
2: ho fas...
1: Jo no sé les que ho faré a la vida, però ho faig molt a gust. A més, ho faig perquè això és una llavor
0: que
1: el dia de demà que vaig grillant, no? I que vaig quedant-se.
0: Que bé. I això de que estrenes en les Arts, com està això?
1: Per això, que ja anem... No me'n recordo quin dia és. És en gener, em pensa que és.
2: En gener tens Xàtiva, també.
1: I a Xàtiva, tinguem dos en Xàtiva.
0: Molt bé, que això és també...
1: En Alacant, en el principal. I el mes que ve, sembla que és el dia 12 del mes que ve, en Castelló. Però anem a dir-ho com...
0: 9 de gener.
1: 9 de gener és al Palau?
0: Al Palau de les Arts, sí, senyor.
1: En Castelló, anem a dir-ho com en Castelló, perquè el disco es diu El poble mana, sí. I en Castelló direm El poble mane. Que bonico.
0: M'agrada molt el títol del disco.
1: Sí.
0: Per què heu triat El poble mana?
1: Pues perquè és del poble. Tot això així del poble. Això és una cosa que mos ha encantat les nostres hueles tota la vida, i això és del poble, i el poble mana, que colló. I el que vull algo que pegui darrere.
0: Això és. I em portes uns quants de discos, eh?
1: Sí, bé, este ja em pensé que és l'últim. Ja,
0: sí?
1: Ja,
0: sí.
2: Fins a dins de...
0: Mira, espera,
1: mira, porto el patrón.
0: La documentació.
1: Este va documentar, que diem el document.
2: De llibres.
0: A veure, és que avui Pepe Sánchez ha vingut en un llibre que es diu La veu de la memòria.
2: Este ha pegat, ahí.
1: Estarà ja pegat.
0: Pegats discos. Eixe llibre... Tu pots creure que no l'havia vist jo mai? Això és de
1: Toni.
0: De Toni,
1: Toni Martínez.
0: Jo recorde el documental que el va fer...
1: Sí, Albert Montó.
0: Albert Montó, que també es diu Aixina, no?
1: Hi ha
0: Aixina,
1: un altre traginer de cançó. Sí. Bueno, jo què sé, n'han fet uns quants. Però sí, però això està molt bé. Ahir encara vivia el tio Batiste.
0: Sí.
1: El tio Batiste Punxes, la tia Leonor, la van fotografiar. Mm. I era molt velleta. I, bueno, la tia Pepica la Soldeta, que ja no està tampoc. Mm. La tia Tere la Monjo, que encara viu i que visca molts anys, perquè la vull molt. I, bueno, ahir n'hi ha gent, el tio Torró, el tio Catarro, pobrets, ja no queda ningú.
0: Però estan ahí, el que estàvem dient. Estan ahí,
1: Vicente,
0: estan en les cançons, estan ahí, i al final és...
1: Clar que estan ahí.
0: Al final és el que porta els també fent tota la vida.
1: Això és el poble.
0: I el dic una cosa, i humilment, el que portem fent així ja tres temporades de totes les setmanes, que tot això es queda guardat. Això també és un arxiu sonoro.
1: El que guarda quan té.
0: Menja quan vol.
1: Exactament.
0: Això, és de què parlen avui a tot això, Pepe Sánchez, que estem així, el rocinamos...
2: D'allò que estem parlant ara.
0: De refranys.
2: Però referit a frases que s'han quedat en la memòria de la gent, jo és... Quan tu em vas dir, de què tractem el dijous? Dic, a veure, el que em dia ma mare, a vegades que quedava jo pasmat, però... Eh? Anem a veure si recordo la gent i les frases.
1: A vegades ningú flaré pega cap a les.
2: Jo te vaig dient i tu me dius si...
1: Va,
2: me dius si...
3: Conta, va.
2: Diu, te'n recordes quan tenies ganes de fer de ventre i no podies i cantaves allò de Ferrer,
1: manyà, manyà, tinc caguera i no puc cagar. Jo fes creuetes.
2: Per què? Perquè el Ferrer, el manyà, el que feia les claus, claro. A obrir un poc obrir el ventre
1: la
2: perquè
1: així... La porta al cel.
0: Sí.
2: I també allò a ma mare. Mare, tinc set. Quan passàvem per davant, per exemple, de... De la horchata.
3: De la horchata, claro, ja ho dies a posta.
2: Què te contestava?
3: Pues pixes i beuràs la galleta.
0: Tu saps què en dia a ma abuela? Quan em feia... És que es dic la panxa i m'ha vingut al cap, la de la panxa. Feia, mare, la panxa em fa mal. I feia... Ai, mare.
2: La memòria.
3: El rabo de la panxa.
0: Feste no sé què, i llet de pot, hasta que vinga... I m'ho hauria de dir a Charlotte.
1: Hasta que vinga Charlotte.
0: Però jo imagino que es referiria al xanglot, a l'hipo, també.
1: Ah, claro. És que és xanglot.
0: Feste pruna i llet de pot hasta que vinga
1: el xanglot. Pruna i llet de pot hasta que vinga
0: Charlotte. Sí, sí, sí.
1: Que xula, que bonica. Sí. Però això no ho sabia jo, eh? Ma mare, di algo de Charlotte. Ja està així, Charlotte, tocarem el bigot. Ah, me'n recorde. Si em ve el cap. Pepe.
0: A lo millor era Charlotte.
1: O xanglot.
0: Té més sentit.
1: Quantos diu xanglot? Moltes xanglot.
0: No,
1: Pais que sigui de punt, xanglot.
0: O de ballar, que també diuen pou i bou.
1: Claro, Sebastià diu el dijous, claro. El pou, i en suma, què diuen? A les naus.
0: Sí.
1: Que bonico. Trauen el bau de jaus.
0: També t'he dit que té més sentit, per coherència de la frase, que fora xanglot de l'hipo, claro, de si fa mal la panxa i tal, però xanglot en aquesta època també...
1: Bueno, saps què passa? Que conforme van passant els anys, les frases van degradant-se, no? Mm. I van dient coses que es pareixen però no ho són.
2: Però d'un poc n'hi haurà gent que està escoltant-me i dirà, xanglot, això a què
0: no
2: referència?
0: No, l'hipo, no?
2: Xanglot.
1: Hipo.
0: Hipo. Però si sigui un xanglot, també, no?
1: Xanglot. Vosaltres dient xanglot, tinc xanglot. I el xanglot era el xanglot del raïm.
0: Sí, senyor, muy bien.
1: Xanglot, xanglot.
0: Sí.
2: Tanta més cabrerots, que és l'últim raïm que queda a la gota.
1: Cabrerot de vinya vella, no parles mal de ningú. Queixat i venós València, i així sabem qui és cada un.
0: Pues sí, això m'ha vingut al cap.
2: Ja que dia, mare, donem diners...
1: I això no ho sé jo.
2: El burro en té tres.
1: El burro en té tres, té raó. Jo li diem, mare, donem una peseta. Diu, ja dormir en Tereseta.
2: I abans hem dit aquella que diu, tens més compromisos que Ambrosio.
1: Que l'Ambrosio, sí.
0: Que era Ambrosio.
1: Sí,
2: Quan uno està molt liat.
1: O viatges més que la maleta de la Piquer.
0: De la Piquer.
1: Has fet més viatges a la vall d'Andorra i a veure de gorra. És que tot caia... És que era una gràcia, el que mos diem.
0: N'hi ha algunes que es mantenen,
2: I tant.
0: El
2: que passa és que últimament estan fent que parlen poc les persones entre elles. Se miren a la pantalleta i ahí passen hores i hores.
1: A mi em doneu llàstima. De veres.
0: Pues mira, n'hi ha... Sí i no.
1: A mi em donen llàstima. Veure aquestes coses perquè... De veure que estàs cara al guitarró que diu mon pare i a lo millor estan un al costat de l'altre i estan... És que jo no li trac a la gent, o és que jo sóc un serraro, que sóc, però què...
0: Però això, en la vostra època, a lo millor es quedava i també se n'anàveu al cine i no dieu res uno a l'altre. Vull dir, bueno, i també feu plan junts.
1: Jordi...
0: És diferent.
1: No juntem els xurres com verines.
0: Digues.
1: Què més, Pepe? Que tens ahí la llista.
2: Tu saps esta de la llosa de Ranes? Diu...
1: Quina?
2: Venim de divertir-nos. Al banys no hem anat.
1: Això és de Pasqua.
2: Mos hem menjat la mona. I el paper l'hem deixat. És referida als banys,
1: sí,
2: de la llosa.
1: Sí, banys, claro, sí. Ixa és un localisme de la llosa. Ixa la canta la tia Tere la Monjó. Això la canta de Pasqua, la xumbala i tot això.
0: Sí, xumbala,
1: Ai, xumbala,
2: les xiques. Ai, la llosa és que són molt raros,
1: Ai, si t'agrada, motxones de la llosa.
2: Clar, a mi en Nàixer em van estampar contra la paret.
1: Però això no són els...
0: I el vas agarrar o no?
1: Això no són els
2: del Genovès. Diuen que me vaig a pegar un poc, però al final vaig anar a terra.
1: Pepe, això no són els del Genovès, que diu que si t'apegues...
2: No, és de la llosa.
0: Jo ho he sentit sempre de la llosa.
1: Ah, sí? Però jo del Genovès.
0: Del port de Manuel Pacallà sempre he dit que De Minuel.
1: Perdona,
2: serà universal el tema.
1: Sí, crec que sí.
0: Esta la conegueu, un oient me diu, tinc fred, arrima't a la paret, tinc calor, arrima't al ponedor.
1: Sí, sí, també. Claro.
0: Sí, sí.
1: Tinc set, arrimat...
0: Pisa i veuràs calentet.
1: Pisa i veuràs calentet. No, però n'hi ha un altre. Qui vol vi? Que pare el florí. Qui vol coca? Que pare la boca.
2: I esta te la saps tu de categoria, diuen. Canals i a Sant Antoni. I a
1: en
2: la torre.
1: Canals està en Sant Antoni. En la torre. En la torre Santa Creu. En Montés a la Santa Espina i en Vallès-Tenes a Sant Bartomeu.
0: Vaja que sí.
2: Exacte.
0: L'altre dia vaig pujar jo a la Creu de Ballà.
1: A la Creu? Al Campello?
0: Ai, sí, sí, molt bonico.
1: A mi molta gent em diu... Ah, és que només és el Campello, és el d'Alacant. No sé, la costera en tinguem un. I de primera categoria, no? Diu que és un port molt...
2: Sí. Però ahir han passat algunes voltes.
1: Sí, i l'abuela Rosario dia, senyoreta del Campello, si voleu matar els lladres, poseu aigua a la Serena amb fulletes de baladres. Diu, nosaltres, en la costera, també tinguem un Campello.
0: Saps que l'altre dia vaig tindre una discussió...
1: Vaig tindre un enganxó. En qui?
0: En casa. Per un refrán.
1: Què vas dir?
0: Una persona propera a mi... que agarra i volia menjar-se una magrana per la nit.
1: Hombre.
0: I jo dic, home, això no pot ser, que la magrana...
1: Pel matí hora, migdia plata i per la nit mata. I si vols morir, menja magrana i llitat a dormir.
0: Però al final se la va menjar.
1: Però tu saps per què era? Perquè es passava molta fama. I si pegues una fartada de qualsevol cosa, pues tenanes al tombo. M'abuela dia que de grans escenes estan les sepultures llenes, però era la misèria. M'abuela, quan te'n contava el dengue, abuela, què és el dengue? Que el dengue és la febre, no? Això. Tot fam, fill meu, tot fam, ho atribuïen tota la fam, i era de veres. Si no passàvem més fam que garró.
0: Una xulla rostrinse,
1: l'altre.
2: Una de Torrent de Fenollet.
1: Hombre, Torrent, dos cases en peu i una miscaigant.
2: Pues sí, eh?
1: Torrent, diu, que gran...
2: Sorió,
1: dos palaces i un carreró. Diu, Torrent, que gran eres? Diu, gran eres i recogedors. Això ho dia la tia Vicentica a la Xona.
0: I en Anahuir?
1: Però on entres, t'escaixir.
0: I en Allacor?
1: Però on entres, fa pudor. I t'escaixir, cagues i pixes, ho deixes allí. Que per cert van ser les festes l'altre dia,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Vam anar el Pepe i jo a gravar, te recordes? Que m'ho va passar molt bé.
2: Sí.
1: L'Esguirnaldo.
0: Vaja, que xulo.
1: Que bonico, que ho fan en Allacor.
2: El dia 25.
1: Que ben parits estan. És que tenim una comarca de categoria.
0: Ho fan el 25.
1: Sí, el dia Nadal.
2: Antigament, aixien en un burro en Sàries, arreplegant casa per casa el que volien donar.
1: Sí, eh?
2: I era per la parròquia, no?
1: Per la parròquia, per arreglar goteres.
2: Ara ixen en un tractoret i carreguen la caixa del tractor.
1: Canten l'Esguirnaldo.
2: Però un pernil, una caixa de cerveses.
1: No, en Allacor tiren el burro per la finestra.
0: No, molt bé, molt bé.
1: Va estar molt bé, m'ho va passar molt bé aquest dia, el dia Nadal. Tu m'ho he imaginat, el dia Nadal, a més d'estar encara amb els torrons, nosaltres no.
0: A pegar voltes per ell.
2: Si no, te ho han contat, però si no ho has vist, no és el mateix.
0: I n'hi ha que documentar, que és el que estem parlant des que m'has començat. Mira, està més i porta documentar. T'has donat compte que va...
2: Saps
1: més que una rata...
2: Esta me la va dir Pepe, si no, no la sabria jo. Que Santa Anastàsia i Santa Basilisa, filles d'un sastre...
1: Es deixaren l'agulla per no punxar-se.
0: Vaja.
2: Claro.
1: Perquè són les patrones dels
2: sastres.
1: I saps qui me la va ensenyar? Agustí Ventura. I això me la va dir Agustí Ventura, perquè un dia parlant de Santa Anastàsia i Santa Basilisa i me va dir això, Santa Anastàsia i Santa Basilisa, filles d'un sastre, deixaren l'agulla per no punxar-se.
2: Són
1: les patrones dels...
2: Sí, són de l'època romana, anterior, per tant, a l'any 1600, en què se produeix el miracle de la Mare Déu de la Seu, i a partir del 1600 i pico és quan la Mare Déu de la Seu és la patrona. Però fins aleshores era Santa Anastàsia i Santa Basilisa. De fet, n'hi ha dos portes en la Seu,
1: sí.
2: La dels escalons i la que està cega, que mira la triaca, cada una està allí al seu nom.
1: Que una està badà pel terratrèmol del 1748.
2: Estava badà perquè en la llum de les imatges del 2007 ho van reomplir, però ho han dissat el clavi
1: para que es veja el clavi del terratrèmol.
2: El mateix terratrèmol que va tirar el castell de Montés a terra.
1: Allí va ser l'epicentre, a Montés.
0: Ara que esteu parlant de sants, m'ha vingut al cap que la setmana passada va ser Sant Donís o Sant Dionís, perquè Alexia Úbeda, la xica que t'agrada tant que fa la secció,
1: que crac, és una crac.
0: Doncs mos va explicar la setmana passada, jo tinc així perquè damunt me lliga, en què és un refranet, mos va explicar que es pot dir Sant Donís i Sant Dionís, es pot dir de dos maneres, n'hi ha en la Pobla, per exemple, Sant Dionís.
1: Els Dionís. Depèn de cap poble. La placeta Donís. Sí. No els Dionís.
2: Donís Estellers, que venia budells d'animals per fer
1: l'embotit.
0: Pues jo vos recomano que escolteu a vosaltres i a la gent que mos escolta que recupereu el podcast, que és molt xulo, i mos va dir una una dita. Diu, ja s'acosta Sant Donís. Sí. Piuletes i tronadors. Fadrinets, sí, que tingueu nòvia, prepareu els mocadors.
3: Sí, això la tinc.
0: Bonica,
3: eh? Això la tinc. Però és que així cal dir que el dia Sant Donís no ha sigut... Ha sigut més a València.
0: València.
3: A València capital, perquè es veu que ja celebraven els de l'entrada del rei, però...
2: Sí, es va escampar, com una cosa... econòmica per a esforç i les pastisseries.
3: No, que està bé, clar que sí, a més és una cosa de
2: monatros. No tenia implantació, no, era de la capital.
3: Les pastisseries d'Almela no els feien així.
0: Però sabeu que, pues mira, la mocadora té cert... Ens ho va dir Alexia la setmana passada, té certs orígens de Xàtiva. Per què?
3: Perquè es pedria.
0: Perquè, sí, però no se feia en el 9 d'octubre.
3: Ah.
0: Vale? Se feia, el diccionari que gasta ella pa totes aquestes expressions, documenta que en Xàtiva es feia per Sant Antoni, per Sant Feliu i per la Fira d'Agost. Ah,
2: per Sant Antoni, el porrà de Sant Antoni.
3: Ma mare m'ho contava.
2: Però aleshores no se ficaven el massapà.
0: No, claro.
2: Se ficava fruits secs.
0: O sea, el porrat.
3: El cigró, castanyes,
2: avellanes, ametles...
0: Cada època...
3: Per cert, ja estem quasi a l'època de les castanyes. Ma mare cantava.
2: La castanyera.
3: Castanyes, torraes, calentes i bones, i el castanyero que se'n va en les castanyes a la mà.
0: ja està la nostra...
3: En
0: guany podríem anar un dia allí de vesprà i parlar en ella i menjar-me unes castanyes. Vaig apuntar-me perquè no se m'olvide que sempre vos dic que anirem i no anem a ningú puesto mai. Pepe Sánchez, més coses, va.
2: Més coses.
0: Que estic apuntant.
2: Diu, això dura més que l'obra...
3: La Seu.
2: La Seu.
3: O l'Escorial.
2: Per què? Perquè vas començar en el 1600 i va acabar en 1920.
3: I en què estem en Batxoco?
2: Exactament. I referit a la Batxoco, mira, una altra dita. El campanar de la Seu està plorant. Diuen que és per un germà que mai vindrà. Qui el durà? Això ho va replegar Manuel Sánchez Guarner.
3: Home,
2: una dita popular.
3: Perquè li falta el germà. Li falta el germà.
2: Claro, li falta la torre gemela a la que n'hi ha ara.
3: I a l'art pla. Tu saps que anava un art pla de campanar en campanar i estan els 12 apòstols i Jesús.
2: L'esbós està en el museu, crec.
3: I això ho va fer Tudela. A la pujada del campanar de la Seu n'hi ha un... No, tu no ho has vist mai? Allí a la dreta està pintat. N'hi ha, no sé si és llapissera o no sé què és, però n'hi ha allí una pintura i penso que és de Tudela.
0: Vaja, que xulo.
3: Sí, li falta això al germà. Mm-hmm. Però això me l'apunta, perquè això no la sabia jo. Això me la tens que passar, Pepe.
2: Aquesta te l'apunto jo.
3: Això la guardem.
0: I però això està en el llibre d'ell? No.
3: No.
2: Això ho he replegat jo, que ho vaig pillar a Sánchez Guarner, a Manuel Sánchez Guarner, però a la vegada l'home diu que ho ha replegat d'una cançoneta popular.
0: Pues vaja, que xulo.
3: Sí.
0: Està jove en el llibre, està de template.
3: Pues això ja fa...
0: Pues quants anys?
3: No ho sé.
0: 20 anys, a lo millor?
3: Clar que es farà, sí. Que diuen en Anna, has 20 anys.
0: Va, Pepe Sánchez, una altra.
2: Fa un moment hem citat...
0: Encandilats en el que mos dius.
3: Encandilats.
2: Hem citat a Canals, a la Torre, Montesa, i està de Quatretonda, a la Redonda...
3: Benigan i el Pollós.
0: Vosaltres
3: sabeu lo dels Cuquellos i lo dels Rabosers? En Quatretonda són Cuquellos. I en Lutxent són Raboses, però sabeu per què?
0: No. A veure si ve Carla i s'enfada,
3: sí,
0: eh?
3: Li vas dir un dia, un cuquello és un pardalet. I diu que es troben un cuquello i una rabosa. Una de Quatretonda i l'altre de Lutxent. I el cuquello portava un formatge. Diuen un formatge, un tros de pa, cada un diu d'una manera. Diu, portava un formatge. I perquè el soltara, perquè la rabosa tenia fan, diu, tu de quin poble és? Diu, jo de Quatretonda. I així, l'agarra la rabosa i li pregunta al cuquello. I tu de quin poble és? Diu, jo de Lutxent.
2: Este ho va amarrar millor.
0: Ixa de Quatretonda, m'abuela també dia, Quatretonda la Redonda.
3: Benigànim,
0: Xàtiva la Socarrat, mira Carla com se sap. I Llutxent el
3: Pedregós.
0: I en seguida feia ella, el Cira, cau de Raboses, Carcaixent la Llobera, i la Pobla s'emporta el premi de la Gemma Alfaenera. I m'abuela dia, això no és de veres.
3: Encara que no, això és perquè fotia.
0: Sí, i ja la sabia. Ja la... Sí, sí.
3: Clar.
0: Sánchez,
3: per cert,
0: Sánchez.
3: El mes que ve, està per ahir la xiqueta, sentim,
0: sí.
3: El mes que ve fan una festa molt bonica, que és la festa de Sant Martí. Ella sí que la coneixerà.
0: Carla, vine perquè així mos ho contes.
3: Vine,
0: acuéstense.
3: Acuéstense.
0: Acuéstense.
3: Conta'm la festeta que feu de Sant Martí, si et fes tan bonica.
0: Mira com sí, es posa tinguem, els cascos.
4: Claro, que tinguem una cançoneta i tot.
3: Ai, tu la saps?
4: Sí,
3: jo també la tinc apuntada.
4: Cuatretonda hoy celebra la fiesta de San Martín y de campo nos marchamos todo el pueblo chiquitín.
0: Vaya.
3: Què, què?
0: Això sí que m'havia jo la boca oberta.
3: I saps qui me la va gravar? Qui? El teu Juanito, de
4: sí?
3: la Bàrcela.
4: Sí? Ai, això, i si s'ho sap tot. Si s'ho sap tot.
0: I en castellano, vaya. Bueno,
4: sí, a veure, jo crec que també.
3: És el mes que ve, no?
4: Sí, és novembre.
3: A Sant Martí mata el porc i enceta el vi, que ja comença les festes de...
4: I fem una coqueta tradicional de Sant Martí, bueno, que es fa durant tot l'any, està en esforç durant tot l'any, però de normal és d'eixa època, que és coqueta d'esta porto a nous, porto un poquet de canela, porto, poquet de nous, canella, i no sé què més dur, però està superbona. Si saps fer-la, està
3: superbona. I han restaurat l'ermita, perquè estava prou espalada, no?
4: No, però que jo sàpia, no.
3: No,
4: està prou espalada, sí. Sí, perquè és molt bonica. Tinguem dos ermites en Quatretonda, la de Sant Martí i la que està des del poble.
3: És l'estil el neogòtic.
0: Sí.
3: És molt guapeta, però que llàstima. Pues, digue-los als cuquellos que es faci
4: l'ànimo. Que ho faci ja,
3: I que la...
4: Antes anàvem en bici aquest dia. Aprofitàvem, fèiem el dia a la bicicleta.
3: És com a les Catalines,
4: sí,
3: però
4: ells
3: fa Sant Martí.
0: Demà es presenten les Catalinetes, que per cert ve Dani Miquel enguany.
3: Hombre,
0: i jo crec que...
2: Has recuperat.
3: Sí, està molt bé. Vaig estar en ell, me va cridar, Boti, vindràs. Bé, cabellut. Diu, ara ja no sou cabellut.
0: Pobre.
3: Pobre. Que bona gent.
0: De l'Alcúdia.
3: De l'Alcúdia. Llaganyó. No, això són roscanos. Els llaganyós són els de Carlet.
0: Carla, doncs, pues, mos convides a Sant Martí?
4: Sí, ja portaré una coqueta. La setmana que ve, quan torno, em portaré una coqueta.
0: A veure si coincidís, perquè quan és, això? Sant Martí?
4: Pues és el mes que ve. No? Bueno, doncs, pues un dijous que vinc. Sí,
0: bueno, pues un dijous que vinc, que porto una coqueta.
4: Vale, portaré una coqueta a Sant Martí del forn.
0: Tot el que siga menjar, així. Però
4: així benvingut.
3: Dona-los un abraç als cuquellos i als cuquelles.
4: Vale.
0: Gràcies, Carla.
4: Adiós, Ale, fes feina.
0: Mira, bé, ho hem tingut telefonar en directe.
3: La... I gent jove,
2: pare, per a casa, això... en casa, que siguin pedres.
0: Per això el dic, que no és incompatible una cosa amb l'altra,
3: no,
0: vull dir que la gent passa... És de veres que jo no entenc des que són més xocotets que jo, però la gent està espavila. La gent està molt espavila.
3: Tu saps quina dita? La figuera s'adreça de xicoteta. Això vol dir que hi ha que anar diguent les coses i que vagin captant. I ara hi ha gent jove.
0: Així no és.
2: Pues, respecte de la figuera, jo tenia així diverses frases. Això són figues d'una altra panera.
3: Això és d'una altra panera.
2: Quan
3: d'una altra panera, sí.
2: En una conversa pues,
3: se
2: desvia l'assumpte.
3: En castellà, això és harina de otro costal. Això és de la Manxa.
2: O ara plouen figues. Quan, diu, està, quan estàs
3: dies...
2: dient algo que no s'ho creu ningú, perquè és impossible.
3: Diu, quan te...
2: Però ho en figues.
3: Mon pare, quan li repeties algo, feia tots els dies la mateixa cançó. Vaig la figuera tocant el guitarró. Tots els dies la mateixa cançó.
2: I la més comú...
0: Guàbia-te.
2: La més comú respecte a la figuera és això de fer figa. I si ha fet figa? Ha fallat com una escopeta.
3: I si ha fallat més que una escopeta de fira.
0: Ara les figues ja no, ara venen les faves. I si bones faves vols menjar...
3: Sembra-les el dia del Pilar. I de la collita de les faves un collar jo el faré. I la fava més bonica, al mig me la posaré. Te la posaré. Saps qui me la va ensenyar, això? Vicent, el Bolitxo. Bolitxa.
2: El Bolitxo.
3: Això me la va ensenyar Vicent.
2: Vicent, que tenia ahí un surió, una casota. I...
0: Sempre pensant en lo mateix, eh? Ma que...
3: Guai, pues és lo que...
0: Sí, no,
3: ma mare deia que per riure és de milí per avall, i ja està, què colló, i el que vulga que ho agarri. Això és com la porca, diu que s'agarra el que vulga.
0: Això
3: ja
0: és.
3: Està.
0: Va, les dues últimes, Pepe Sánchez, que estem acabant ja.
2: Pues quedar con camot.
3: Ni vinya ni hort.
0: Això és.
2: T'has quedat igual que està,
3: O quedar-te com fava, igual estic que estava. Si no
2: de,
3: és que...
2: Després és una de sobres borinots. Diu...
3: Hombre.
2: Sí.
3: A la Lord
2: si
3: del
2: és roig, no.
3: Si és roig...
2: Si és roig, goig.
3: I si és negre, alegre.
2: M'alegre.
3: M'alegre.
2: Sí. I és perquè els borinots s'estenia molta por, no?
3: Pues no pica. A mi no m'han picat mai.
2: I esta dita que acabem de dir vol dir que si has vist un borinot arribar cara a tu, sobretot els llauragots...
3: Sí, es veu que
2: el dia
3: mal,
2: següent...
3: Mal agüero, no?
0: Sí.
3: Però, això
2: era per contradir-ho. Si és roig el borinot... Sí. Goig. No. I si és negre,
3: és que n'hi ha rojos i negres. Però sabeu on fan els nius, el borinot? Antes, els teixos eren de canya, no?, de canyissos. Quan la canya es quedava al foraet, allà dins la canya feien el d'això. Jo diria tu...
2: I ponien
0: ous. I en arbres...
3: Això sí que tenien vivenda, no com altres.
0: Sí. I en arbres que... I en arbres que tenen forats també ho fan. Perquè jo tinc un arbre normal i tenen forats i tots els anys es fan nius. Per cert, figuera, ma mare diu Pregunta-li a Pepe.
3: Què? Ai, mare.
0: A qui siga dels dos.
3: Els Pepes.
0: Diu, a mi sempre m'han dit que baix de la figuera no se podia dormir,
3: sí,
0: i no sé per què.
3: Sí, senyor. Pues perquè diu que la sombra de la figuera no té... Igual que...
0: Se'ns ho va dir el seu cosí quan va manar al tomacar.
3: Cremar en llenya de figuera dona mal de cap. Perquè és que és tòxic. Tu... La figuera és tòxica. Clar, entonces,
2: tu saps,
3: que...
2: saps ixa dita que diuen, sobretot en el nord d'Àfrica...
3: Quina? En el Marroc?
2: Pel Marroc. El,
3: quina diuen?
2: Que les dones que volen avortar van a una figuera,
3: sí,
2: i pom,
3: sí,
2: peguen allà el bac.
0: Vaya.
3: Igual que la meva sogra li dia a Fina que si estaven en la regla que no pujaren del de la figuera perquè la secaven. Creències.
0: Ja,
3: no? De... Però això...
0: Creències, tradicions, costums, que nosaltres...
3: Que sí.
0: Mos dediquem a contar-les, que correcte, i mos dediquem a contar-les i a respectar-les.
2: L'última.
0: Va, l'última i mos n'anem.
2: Minges més que un músic. A que no saps d'on ve?
3: Pues no, jo sé més que una revolta de riu.
0: Mm.
2: Sí, pues minges més que un músic.
3: Perquè es convidaven.
2: Claro, quan els músics anaven a tocar unes festes en
3: que
2: poble,
3: no es pagaven,
2: se quedaven a dormir...
3: Claro.
2: I, bueno, aquest dia fent un estrosso en la casa on estaven hospedats.
0: Això, per al·lusions, ho tinc que dir. N'hi ha molts plats de cuina que porten el cognom de músic, l'olla de músic, el coll, l'esmorzar de músic...
3: És per això, perquè és per músic, sí. Era barata, pobres no tenien, doncs mira, per lo menos menjaven.
0: Com és això que cantes tu que en l'últim disco... que parles de que presentes al grup que t'acompanya i dius algo dels músics.
3: Sí.
0: També
3: sí,
0: de que sí, algo de la papa, no me recorde ara. Ai, com és?
3: Ja m'ho foto.
0: Ara ja, sí, bueno.
3: Ah, no me recordo.
2: Pues un altre moment.
3: Si no mengen sardina, has de menjar botifarra. Si no va cantar, no me recordo.
0: Sí, pues això. Pues ala, cantar-lo, anem a sentir-lo cantar molt ara, perquè així va ser l'hombre bolo. Bueno, sempre ho és, però...
2: La sintonia del programa.
0: A després faré, si no l'ha fet un tio Fèlix, que és també espavilat que jo, una notícia de les primícies que mos has donat del disco i això, que això... Això als periodistes mos agrada traure exclusives.
3: Sí, sí, és que mos agrada... Esporgar. Agora que mos agrada esporgar.
0: Estem a 15 d'octubre. La pròxima que mos vegem és 29. Haurem de parlar de Tots Sants.
3: Ja,
2: de Tots Sants.
0: Home, faltaran dos dies.
3: Tots Sants, ara sol palmito, traues bons. Ara
2: les coses de la por, de les llegendes i de tot el que se cobre al voltant de Tots Sants i del dia de les ànimes.
0: Això és. Gràcies, Pepe Sánchez.
2: De res.
0: Gràcies per vindre, gràcies, Pepe Botifarra.
3: A vostè.
0: I el carrer del Ravalet, altra vegada, per si no en tenies prou. Ale, adiós.
3: No vols caldo, dos tasses.

0: vostès. Sempre intentem acabar el programa de dijous i divendres amb alguna cosa relacionada amb música. Saben vostès també que el cor Ciutat de Xàtiva està celebrant el seu 30 aniversari i amb això continua la programació especial d'un any tan intens per a ells i per a elles. Este dissabte de 7 d'octubre a les 6 al Saló Noble de la Casa de la Cultura de Xàtiva va a realitzar-se, bueno, una xerrada, una taula redona, una conferència, com vulguem dir-li, amb tres compositors que van a debatre sobre els reptes que afronten a l'hora d'escriure obres per a cors. És molt, molt, molt interessant. Cristín Farillón és presidenta del cor de Xàtiva, ens atén ara mateix al telèfon. Cristín, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia. No sóc la presidenta, sóc la vicepresidenta.
0: Vicepresidenta. He dit vicepresidenta.
1: La presidenta és Victoria Ferrando.
0: He dit vicepresidenta. Crec que no hauràs escoltat bé.
1: Perdó.
0: Cristín, conta'ns una miqueta en què va consistir esta taula redona d'este cap de setmana.
1: Bé, en realitat el que buscàvem era traslladar una inquietud que teníem nosaltres a l'hora de buscar repertori, que és difícil trobar repertori per a cors que siga adaptat a un cor amateur com puguem ser nosaltres. I vam pensar que conversar amb tres compositors que tenen inquietuds diferents, una trajectòria distinta i un bagatge musical diferent també, compartir amb ells com fan quan decideixen fer una obra per un cor, quins criteris apliquen, com fan per buscar un text, com treballen en funció de l'equilibri entre les veus, i això un poc que ens apetia compartir amb ells i amb el públic que vulgui vindre a assistir a la conferència, a la taula redona.
0: Qui són les persones, qui són aquests tres compositors que van estar allí presents?
1: Doncs un és Robert Sellers, que és conegut en la Comunitat Valenciana perquè és un home que té ja molta trajectòria. Porta un cor a Consentaina que és molt, molt un bon cor, el cor d'Escantú, i a banda també forma part de l'equip del certamen Fira de Tots Sants a Consentaina, que és un certamen coral molt important, no sols de la Comunitat Valenciana, sinó a tot l'estat espanyol.
0: I que entenc que no tardarà massa en fer-se, perquè si és de la Fira de Tots Sants...
1: Exacte. Crec que el cap de setmana més important és al voltant del 5, 6 i 7 de novembre.
0: Conta'ns més coses. Quines persones més van a formar part d'esta taula?
1: Un altre compositor és David Barberà, que nosaltres hem conegut perquè l'any passat, quan vingué el cor a Maltea a fer participar en el festival, el cor a Maltea interpreta una obra d'ell. Nosaltres vam seguir la pista un poc i vam posar en contacte amb ell perquè ens pensava que trobem que també podia aportar una altra visió o unes altres idees. I David Barberà és pianista i ha fet una obra, per cert, Isabella Cuitoris Peccata Mundi, que era una òpera que es va estrenar al Gran Teatre de Xàtiva.
0: Ah, vaja.
1: Sí, sí. I treballa també, forma part de l'equip musical de la Coral Virelai de l'Escola Coral Veus Juntes de Quart de Poblet, que és un cor de xiquets adolescents de molta nomena en la Comunitat Valenciana. De fet, per exemple, ara s'estan acabant avui les representacions de l'òpera Carmen de Bizet a les Arts i part del cor de xiquets que està inclòs en l'obra són xiquetes del cor d'Irelai de Veus Juntes que interpreten el seu paper en l'òpera.
0: Que xulo. I ens queda un últim nom, Cristín, internacional.
1: Perry Colmans, que és un home de Països Baixos, que forma part del cor nostre des de l'any passat, vingué a escoltar-nos al festival i al final s'apropa a Paco, el nostre director, i és que jo sóc compositor, visc ara a Llutxent i podria cantar amb vosaltres.
0: Wow.
1: I portem un any treballant amb ell, coneguent-lo, i de fet li hem demanat també que ens escrigui unes coses per a nosaltres que estrenarem en el festival.
0: Ah, vaja, bueno, ahí tenim una exclusiva més, tant que ens agrada als periodistes allò de donar exclusives. Doncs, Cristín, per a la gent que ens està escoltant, tu mateixa ho has dit adés, tot el món pot formar part d'esta taula redona, pot anar a visitar-la, veritat, conta'ns una miqueta com, quan, on i si cal inscriure's a algun lloc o és entrada lliure.
1: No, no, l'entrada és lliure a la Casa de la Cultura, al Saló Noble, que té un lloc molt agradable amb una acústica excel·lent. Mm. I serà a les 6 de la vesprada el proper dissabte, entrada totalment lliure. I esperem, el que no voldríem és que la gent es pensara que això és una activitat exclusivament per a qui conega ja molt bé el món coral, justament, no? El que voldríem també és que gent que no té coneixement del món coral que puga vindre i que escolte tot allò que ens puguin contar aquests tres compositors, que segur que donen idees interessants i no ho faran en un llenguatge tècnic amb paraules que tot el món no entenga, no? Serà més una conversa entre tres persones que intercanviaran les seues opinions sobre com la influència de les noves tecnologies, com composar per cors amateurs on, per exemple, moltes vegades falten homes i hi ha molta dona, i això a l'hora d'escriure una obra s'ha de tenir en compte. Si fan una diferència quan componen per cors professionals, com pugui ser el Cor de la Generalitat i cor com el nostre, que som amateurs total i tenim moltes ganes de cantar, però no tenim coneixement musical i potser no pleguem tampoc a tantes filigranes.
0: Bueno, però
1: crec que és un moment interessant per a totes les persones que tinguin interès o curiositat per conèixer un poc de més a prop el món coral.
0: I tant que sí. Doncs, Cristín Varillón, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres així a l'Hoy por Hoy de Xàtiva i Comarques, vicepresidenta del Cor de Xàtiva. Un acte més en este aniversari, en este 30 aniversari, i un altre acte més que contem així en la SER. Una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adeu.

d'activitats, que cada setmana es fan a Xàtiva i a les nostres comarques, i que contem així, i que sobretot també contem demà, els divendres, ja ho saben, a la nostra agenda. 7 minuts i acabem.

0: Avui per avui, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
1: T'agradaria aprendre danses i balls tradicionals? Vine a l'Escola de Danses de Xàtiva. Presentació per a tots els nivells el 2 d'octubre a les 7 de la vesprada. Classes per a xiquets i xiquetes des de 9 anys i també per a adults. Comencem el 16 d'octubre al TCX. I si t'interessa la bandúrria, la guitarra o el cant tradicional, escriu-nos per WhatsApp al 650 44 27 44. Escola de Danses de Xàtiva.
2: Jefe, ¿un nomikai?
3: ¿Un nomike?
2: Nomikai. En japonés quedan a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
4: En Xàtiva la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante ganés ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet ganés, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, ganés ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
5: ¿Nomikai?
4: Y acaba diciendo,
5: ¡otro cremaet!
4: Restaurante ganés ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
0: Et sona la marca Ser Empresarios?
6: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
0: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pots sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I així a Xàtiva hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 15 d'octubre, amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
6: I què cal fer per apuntar-se?
0: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Xàtiva i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren. Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
7: I recordo, si encara vols anar a la sessió de Ser Empresarios d'esta vesprada, encara ens pots telefonar o escriure, que una cadireta et guardem. Ens n'anem!

I ens n'anem amb Rosalén. Abans ho ha avançat Pep Botifarra, que participarà en el seu disc, i amb Nil Moliner, i este ensenyament, i esta marxa que necessitem per a un dia llarg, també, per a la gent d'esta casa. Ens tornem a escoltar ara a les 2:17, després a les 3:20, Ser Deportivos, 7:20 La Ventana, 9:10, Hora 25 Deportes. Gràcies per estar ahí. Adeu.

0: Bueno, puede ser que ahora mismo pues ya se haya decidido reabrir la piscina de Les Perales. Saben que este programa lo grabamos por la mañana, pero en principio todo apunta a que se podría abrir mañana. Depende, claro, del resultado de las analíticas, de que sea una instalación segura higiénicamente hablando. ¿Cómo ha alterado el cierre al Club Natació La Costera, que es uno de los... al Club Natació Sàtiva, perdón, por lo de La Costera. Pero el Club Natació Sàtiva, que es uno de los usuarios de esta instalación. Bueno, pues lo vamos a preguntar a Paco Atar, porque la competición sigue, y hay competición el próximo fin de semana. Paco Atar, buena vesprada.
1: Hola, buena vesprada, Félix.
0: Bé, com ha alterat el vostre treball?
1: A veure, en principi, de cara als nedadors que competeixen aquest cap de setmana, bueno, en primer lloc, com sempre he dit, el Club Natació Sàtiva sempre ha sigut un club que des de ja fa anys ha tingut que anar buscant piscina fins que vam tindre la de Sàtiva. Per tant, el mateix matí que ens comunicaren, perquè això va ser a les 9:30 del matí del dimarts, o sigui, és a dir, se va prendre la decisió i ens comunicaren en el mateix moment. De fet, jo estava en piscina i m'ho digueren. Ens posarem a fer tràmits i a dimarts per la vesprada ja havíem aconseguit espai per a poder entrenar. No en les mateixes condicions, evidentment, però per a poder eixir del pas estos 2-3 dies, que és el que en teoria marca el protocol on ha dit l'Ajuntament de tancament i el protocol que hi ha que seguir en estos casos, nosaltres trobarem la piscina d'Alberic, en la que estem entrenant, en la que estem desplaçant, i no hem parat, sobretot pensant un poc, però ja no tan sols en els nedadors que competeixen aquest cap de setmana. Hem aconseguit que dimecres i dijous poder tindre espai per a quasi tots els grups. Vaja.
0: Molt bé, gràcies. No, suposo a l'Ajuntament d'Alberic, que és el titular de la piscina.
1: És una empresa, pareixer. Jo vaig contactar directament en la piscina, vaig parlar en el gerent i ens ho han facilitat. La veritat és que no hi ha cap problema i la veritat és que està bé, perquè, com tu bé saps, la comarca té una necessitat d'instal·lacions importants. I jo penso que això és igual clavar-me en un fregau, però penso que Xati va estar assolint tota la natació de la comarca i no sé si seria un bon moment per a que institucions superiors a lo que és l'Ajuntament, ara que donen subvencions i tot, es poguera fer un projecte tinguent una piscina com hi havia, com la Murta, d'intentar recuperar-la. Però clar, és una obra, jo quan vaig veure les fotos antigues de la Murta i he vist el que és ara, pues dona pena, no? Perquè això no és una piscina per a nadar. Mm-hmm. Aleshores, igual és el moment de ja te dic, a través de subvencions de Generalitat, diputacions i demés, fer una piscina, una altra piscina en Xàtiva per l'espai, vamos.
0: Queda clar. De nou, una altra vegada anomenem la piscina Murta, perquè encara hi ha molta gent així a Sàtiva que recorda aquesta piscina Murta i com era. Tornat a l'assumpte de les Pereres, ha sigut una cosa accidental? És que en aquestes notícies sempre es parla d'una acció intencionada, no?
1: No, anem a veure... Quan són piscines d'estiu és probable que algú pues, ho faça de manera intencionada. Si és una piscina, pues, bueno, en els que si tots els usuaris, i quan parlo d'usuaris parlo de tota la gent que fa ús de la piscina, maximitzem les mesures d'higiene, una dutxa, tot el món abans d'entrar a l'aigua i tot, pues, segurament aconseguirem que això no torni a passar. Sí que tinc que dir que per la part del club estem molt agraïts, no?, de que quan des de l'Ajuntament o des de el que és la gestió de la piscina detecten que hi ha una anomalia, automàticament, ja t'he dit, jo estava fent l'entrenament dels màsters de les 8 del matí, a les 9 del matí ens van dir, quan acabeu se tanca per evitar qualsevol situació de risc, que és molt difícil que pugui passar, però és una garantia de que s'està complint la llei a nivell sanitari, i això també es deixa deportivament, es trastoca, però tens la tranquil·litat, no?, de que probablement és més important que ningú es posi mal o que se complisquen les mesures higièniques que se marquen, que 2 dies d'entrenament. I en això estem agraïts en que se faci complir per part de l'Ajuntament.
0: Queda clar. Bé, què tenim este cap de setmana?
1: El trofeu 226, que és un trofeu on l'intenció és que, bueno, alguns nadaors més majors van a intentar aconseguir algunes mínimes nacionals per al campionat d'Espanya júnior i absolut. També participem en alguns nadaors infantils, anem 10 nadaors, és un trofeu que té unes mínimes prou complicades, participem 10 nadaors del club i ja t'he dit que ahir anem a intentar, pues bueno, la primera competició de la temporada és en Castelló, és una piscina ràpida, una primera presa de contacte, no?, en el que hem entrenat fins ara, que bueno, començarem en agost, després tindrem el paró, un entrenament competitiu, vamos.
0: Perfecte, perquè encara no tenim competició associativa.
1: La tinguem la setmana que ve, el 24-25, la teníem de ser 18, però a l'avançar el trofeu 226 per temes de... perquè tot el món sàpiga que no només hi ha problemes d'espai en piscines en Xàtiva, en Castelló també, que té una piscina de 50, per a poder fer aquest trofeu allí s'ha tingut que modificar una setmana la data del campionat, i doncs ens obliga a retrasar també la competició al 24-25.
0: Paco, molt agraït, moltes gràcies, bona vesprada.
1: A tu, adeu, adeu.
2: ¿Conoces la marca de coches que se fabrica en Valencia? ¡Geely! ¿La marca más vendida en China? ¡Geely! ¿Y la nueva incorporación de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y sabes la última de Geely Moy Motor? ¡Tenemos 25 unidades del nuevo Geely subhíbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía! ¡Y con condiciones especiales de gerencia! ¡Sí, sí! ¡Solo 25 unidades! ¡Y solo durante este mes! ¡Te esperamos en Geely Moy Motor! Never thought it would happen to me. And quite honestly, it's hard to believe. Did I waste your time?
0: Vamos a ocuparnos de ese partido de la nostra copa entre el Vallada y el Moixent. El Vallada se impuso 5-2 al Moixent. Y con ambos entrenadores habló anoche Iñaki Martínez. Empezamos por el técnico del Vallada, Sergio Blasco.
3: Estem amb Sergio Blasco, entrenador de la Ciutat Deportiva Vallada. Hola, Sergio, bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: Enhorabona per la victòria davant el Moixent en este derbi, que feia 7 dies que no es jugava. Quina és la valoració?
4: Sí, bueno, la valoració és molt positiva. Jo crec que s'ha viscut un gran ambient de futbol així en el camp de Vallada. Crec que ha sigut un partit molt net, que no ha hagut cap patar, no ha hagut res, que ha embrutat un poc el partit, i s'ha viscut una vespre bonica que nosaltres, per la nostra part, recordarem molt de temps, i que, bueno, que jo crec que s'ha viscut un gran partit de futbol.
3: Un gran partit de futbol i que, en fi, se duel de veïnitat, no?, que s'ha vist un gran ambient així, que no es veia, i bé, en fi, ara una nova ronda i esperar rival.
4: Sí, la Copa sempre és il·lusionant, perquè nosaltres, que juguem en l'última categoria, sempre juguem en casa, i bueno, al final el dona nits com les d'avui, que nosaltres, per la categoria en la que estem, si no fora d'aquestes formes, no podríem tindre un duel que, com tu bé has dit, feia 7 anys que no passava, i jo recorde l'últim partit de fa 7 anys, i este pues, encara el recordaré, que segur que molt més.
3: I ara pensar en Lliga, no?, en l'Atlètic Muro i aquest partit, i també preguntar-te un poc per objectius, quins són els que tingueu marcats aquesta temporada.
4: Ara pensar en Lliga, totalment, tu ja ho has dit, avui a celebrar, que crec que toca celebrar, disfrutar, i després ja pensar en Lliga. L'objectiu va ser competir, i intentarem fins que ens arribi. Tenim una plantilla molt curta, no tenim juvenil, i jo crec que l'objectiu és... perdó, l'objectiu és competir fins l'última jornada, i ja està, això anem. Hem tingut un inici complicat per baixes i per fetges, perquè són moros, festes en ballar, i és un inici complicat, però bueno, perdó.
3: Sí, comprenc, Aixina, que és normal que et van donar 90 minuts.
4: Sí, 90 minuts xillant, però al final final fa que arribem a este punt de Xina. Però bueno, són lo que el comentava, que hem tingut un inici complicat, però que ja comencem a recuperar gent, ja s'ha vist, convocatòria plena per primera vegada en els últims 5 partits, i a continuar, no queda altra, a competir.
3: Doncs vinga, Sergio, moltíssimes gràcies i enhorabona.
4: Moltes gràcies.
0: Y tras escuchar al técnico del Vallada, turno ahora para el entrenador del Moixent, un viejo conocido de esta casa. Escuchamos a Pepín Tortosa.
3: Estem amb Pepín Tortosa, entrenador del Moixent Club de Futbol. Hola, Pepín, bona nit.
5: Hola, bona nit.
3: Difícil explicar, no? Una derrota per 5-2 davant el Vallada i... La veritat és que l'equip ha igualat dos voltes el marcador, no? Però un error també sí. de penal, poc es pot dir, no?
5: Bueno, no, home, és que jo crec que hem sigut massa vulnerables en defensa. Sincerament, cada vegada que hi ha alguna disputa dins l'àrea o qualsevol acció a baló parat, que el baló podia entrar dins l'àrea, era cert perill i així n'ha sigut, o sigui, han sigut molt fluixers, molt dèbils en defensa i així n'ha, pues, evidentment no pots competir.
3: Efectivament, no? En defensa ha sigut el que ha sigut així tal, i com també he vist que portàveu així també convocatòria al complet.
5: Bueno, convocatòria complet era per rellenar el banquillo, perquè com també era un partit que feia molt més que no es disputava, pues, entenc que l'aficionat de Moixent i el jugador de Moixent, pues, volia, per lo menos, si no pot jugar-lo per lesió, estar en el banquillo i donar un plus, no?, ahí als companys, perquè tenia nou baixes, o sigui, tenia dos jugadors en el banquillo que estan lesionats, que no podia disputar d'ells, com eren Moya i Ismael. Però bueno, jo crec que érem suficients, és que havíem vingut així per a poder disputar el partit i competir, i crec que hem començat bé, però en la mínima, a mi en despiste mos ha penalitzat, després en refers hem empatat, i quan altra vegada a mi en despiste valo para moran tornat a fotre, i al final de començar el segon partit hem empatat, vale, però ja pareixia que, no sé, és que la sensació és que cabea que, perquè no sé, no, jo crec que no mos entra ni un córner ni així en accions perilloses, però sincerament que era qualsevol valor disputat a l'àrea era perill, i així n'ha sigut.
3: Sí, sí, així és, el Vallada ha tingut les ocasions, després també en la primera part ha obtingut un penal i l'ha parat el porter, no? I, vull dir, al final...
5: Sí, bueno, al final i al cap els porters estan per aquestes accions, no sé, que és de veres que ha fet una bona parada, després li ha fet una altra també, no sé si a Raúl, però bueno, és, diguem que és un poc la línia que duguem nosaltres en guany, som un equip que hem de començar a construir des de darrere, són molt, molt fràgils, ens fan molts gols i evidentment així anar, pues, és complicat.
3: I ara, després d'aquesta eliminació en Copa, toco pensar en Lliga. El que passa és que és un enfrontament del Joventut Picanya, equip que està en la part alta, però, en fi, es juga a casa i s'ha de trobar a aquesta primera victòria de la temporada i sumar els punts i sortir d'aquesta situació.
5: Sí, ara mos venen dos partits en casa, que juguen contra Picanya i el Carlet, i a veure si puguem treure una victòria, sobretot este fin de setmana, jo en casa, per lo menos, ser diferent, no?, i estar més fins, evidentment, en que tindre un poc més de compromís i disputar-ho.
3: Doncs, Pepín, moltíssimes gràcies, ànim i sort en la Lliga i en aquesta temporada.
5: Gràcies a tu.
0: Bien, pues recuerden que en esa misma competición el Navarrés ha eliminado a Lenguera tras el 2-2 y ese 10-9 en los penaltis. Más deporte. Venga, seguimos. Ser deportivos en Radio Sativa. Este que canta es Nadia Sheik, de aquí de La Terreta, aunque afincada en Londres.
6: ¿Buscas un camión usado? No te conformes con cualquiera. En Valsur Truck encontrarás MAN Top Use, camiones revisados en taller oficial MAN con hasta 24 meses de garantía, financiación y entrega inmediata, listos para trabajar desde el primer día. MAN Top Use, en Valsur Truck, del grupo Chertruck, en Palma de Gandía. Si es usado, que sea top.

0: No sé si... Bueno, no lo sé, porque no tengo mucha información. No sé si se puede celebrar, si será al aire libre o en una instalación cubierta. Ya les hemos dicho en las noticias que hay conciertos, por ejemplo, que cambian de escenario, o incluso las fiestas del carrer San Joaquim aquí en Sativa, que cambian de vía, porque la previsión es que el tiempo, bueno, pues empeore con la llegada del fin de semana. Y este sábado, día 17, tenemos una competición que nos ha llamado la atención y por eso queremos destacarla hoy en nuestro programa de deportes. Se trata de la Liga Infantil de Escalada. La primera cita para las categorías sub-9, sub-12 y sub-15 será en principio este sábado en Montesa. Vamos a hablar con un miembro del Centro Excursionista de Montesa, se llama Bruno Sebrià. Bruno Sebrià, buena vesprada.
1: Hola, buena vesprada.
0: Primer, contan, ¿cómo será la competició? Per si està en perill la seua celebració.
1: No, perquè les competicions d'escalada, en este cas la lligueta infantil d'escalada de la costera, se celebra en un pavelló tancat, en
0: perfecte,
1: un rocó.
0: Perfecte.
1: Aleshores no tenim problema, se va celebrar igualment.
0: Sí. A quina hora començarà la prova?
1: Pues la jornada, la primera categoria, que som sub-9, que venen de tot el País Valencià, comença a les 9:30 i dura una hora. Després la segona categoria comença a les 11:30 i acaba a les 12:30. I la tercera categoria van de 1 a 2, que són ja el sub-15.
0: Sí, és Liga Infantil d'Escalada, la costera, però t'he escoltat dir que ve gent de tota la comunitat.
1: Sí. Sí, ve gent inclús de fora de la comunitat, ve gent de Múrcia, a vegades ha vingut també gent d'Andalusia, és a dir, la nostra capacitat com a lligueta infantil d'escalada no abarca només la nostra comunitat, sinó que abarca també comunitats limítrofes.
0: Quantes proves com aquesta n'hi ha al llarg d'una temporada?
1: Esta, en un any fent la tercera edició de la Lliga Infantil d'Escalada, és a dir, portem 3 anys fent-la, i esta seria la segona prova. Nosaltres fem com 3 proves de la Lliga, i en l'última prova, que és la tercera, que ja vos passaré quin dia és exacte, el que fem és fer la prova més les finals a bloc. Saps? Perquè la competició se fa sobre preses, diríem, artificials, que hi ha un rocòdrom, i els esportistes tenen que seguir com una via d'un mateix color.
0: Ja. Quin és el moment de l'escalada? Ja no te pregunte a nivell nacional, bé, per parlar de la terreta.
1: A nivell comarcal.
0: Sí.
1: Pues està creixent molt. Jo porto 7 anys treballant en el món de l'escalada com a professional i jo me desplace per tot el territori. Estic en València, a vegades he anat també a diferents llocs d'Espanya i realment està molt bé, perquè ara en Montesa tenim un rocòdrom que estem ampliant-lo, en Vallada hi ha un altre rocòdrom, en Enguera hi ha un altre rocòdrom, en Canals hi ha un altre rocòdrom, ara en Moixent van a fer un altre rocòdrom, és a dir, està creixent de forma exponencial, saps? I això, pues, per a persones com jo, pues, me plena.
0: Ja, i el motiu?
1: De poder seguir treballant i fent. El motiu? La demanda. Al final és un esport que està en creixement exponencial i hi ha xiquets o famílies que busquen altres tipus d'esports que no són tan competitius, a lo millor, i en l'escalada troben com ixe lloc on treballar el cos, la ment, per parts igual.
0: Ja. Està resultant interessant. Suposo que els oients també la senten, sí. Perquè, clar, uno pensa, com he pensat jo al principi, escalada serà a l'aire lliure, però estiguem parlant de rocòdroms, cada vegada n'hi ha més a la nostra comarca.
1: Sí.
0: L'escalada, el rocòdrom és com el pas inicial? L'objectiu és eixir fora, escalar muntanyes o no?
1: Bueno, tot això depèn de les motivacions personals de cadascú. Per exemple, per a mi el rocòdrom és una ferramenta d'entrenament i de formació també, perquè així puguem treballar el que és la part física, però també treballem la part pràctica, no? Aquelles maniobres que se poden fer després en la muntanya. Aleshores, és com, diríem, tu quan vas a... Clar, és que no t'ho puc comparar a l'altre esport, però bueno, tu vas a entrenar així i després eixer a la muntanya. Per exemple, els xiquets xucutius, a lo millor si els pares no escalen, la motivació no és tant eixer a la muntanya, saps? Però sí que és a lo millor agafar experiències, tècniques, saps? Com un esport normal, i a banda aportar-li valors com són la natura, el respecte als companys, a l'ambient, als animals, a la fauna, sempre que fas alguna eixida. Llavors té com esta doble vessant, saps? La, diríem la esportiva, però també la social. de cara a l'espai natural on visites.
0: Clar, jo torno a la motivació, perquè em sembla important i curiós el fet de que n'hi ha cada vegada més gent que practica l'escalada, i a més en categories, en edats tan tempranes, perquè, clar, habitualment o juguen a bàsquet, o juguen a futbol, o així a sortir, claro, juguen a voleibol. O sigui, decidir a 9 anys vaig a practicar l'escalada, suposa que és molt important el paper dels pares i mares.
1: Sí, a veure, ara estic trobant-me... Els pares i les mares pues, veuen que el seu fill sempre s'empuja a l'arbre, sempre s'empuja a la vall.
0: És un indici, sí.
1: Correcte, hi ha que canalitzar-lo perquè no el faci mal, no? I després també estan vinguent xiquets que, a lo millor, per exemple, juguen a futbol i tenen el tren inferior molt desenvolupat, però el tren superior no el tenen gens de volum. I el metge li recomana fer un esport físic, com per exemple escalada o gimnàs o el que sigui. I aquests dos vessants me semblen curiosos que la gent està... I a més, quan treballem una escola base, per exemple, jo tinc entre Vallada i Montesa, tinc 70 alumnes, xiquets.
0: 70?
1: És una locura. Sí, locura. I en adults ne tinc quasi 30. És una locura. Però és que en Canals, que jo treballava l'any passat allí, també tenen 40 o 50 alumnes més. És que hem passat d'un esport minoritari a un esport pues, que pot... No tenen la quantitat del futbol o del bàsquet, però a lo millor si... no sé, del vòlei o del balonmano, saps? Depèn quina ciutat parles.
0: Jo sempre que, a lo millor estic fent massa llarga la conversa, però és que, bé, jo crec que és interessant.
1: Te sembla interessant.
0: Sí, m'interessa. Bé, jo també practico un esport minoritari, no? I quan em pregunten pels avantatges que té, que dic, home, és que pots practicar-lo des de molt menut fins als 80 o 90 anys, perquè n'hi ha casos. Suposa que en el cas de l'escalada, a més en rocòdrom, que també és un esport per a qualsevol edat.
1: Sí. De fet, jo l'alumne més major que vaig tindre tenia 60 anys. Bueno, vaig tindre un altre un poc més major, ja jubilat, de 65-70. Però, per exemple, en Xàtiva n'hi ha persones com Emili Perales, que a lo millor te sona el nom, que té 70 anys.
0: Sí, és
1: veí
0: meu, sí.
1: I està escalant a un nivell molt bo, saps? I disfrutant de la muntanya i anant a escalar. Al final és un esport que si tu te cuides pots arribar a lo millor als 80-90 anys. Qui diu que no, no? Escalant. I això és molt bonic, la veritat. És com el que corre a un home major este que corre maratons i tot sí. Això. Dice, com pot ser este home 89 o 90 anys correguet així? No? Uh-huh. Però en l'escalada jo crec que passarà el mateix a la llarga.
0: I després també quan fas publicitat del meu esport, dic, també tens competició des de molt xicotet hasta molt major i a tots els nivells. En el cas de l'escalada també estiguem parlant d'una lliga infantil, però ja és un esport, una modalitat esportiva regulada, no?, en competicions autonòmiques, nacionals i internacionals. Ho hem vist en televisió.
1: De fet, això s'encarrega, diríem que de la part autonòmica, s'encarrega la Federació de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, i després de les parts nacionals s'encarrega la Federació Nacional. I, però, per exemple, jo estic fent un poc el que... Estic plenant l'espai que la Federació no arriba. La Federació té una lliga infantil, però la meva és, pues, jo diria, un poc més potent, no per lluir-me, sinó perquè al final aportem premis de material per a xiquets, aportem estar en les famílies dels xiquets com diríem, com una forma de conviure i compartir experiències, saps? En canvi, la federació és com més seriós, no? Vien una persona, un àrbit que és reglat i tot, i nosaltres és com més amistós, diríem. Entonces, a l'hora d'introduir-se a la nostra lligueta està tinguent aquesta fama, perquè la gent, o les famílies que volen que els seus fills proven la competició en escalada, es pareix que estàs molt amigable, saps? De vindre així a disfrutar, a compartir, a divertir-se. I això està guai.
0: Perfecte, vinga, tanquem. Si no, estaríem xerrant fins a les 4 de la vesprada. Sí.
1: Moltes gràcies.
0: Res, quants participants esperes este
1: dissabte? Pues ne tinguem dissabte? 92 o 93 inscrits. Sí, l'any passat vam fer el rècord en 102, 103, i un any hem baixat, però molt poquet.
0: Però això és molt poquet, això és molt poquet.
1: Sí, és una diferència mínima.
0: Això no és res. Bruno, molt agraït, moltes gràcies.
1: De res, moltes gràcies.
0: Vinga, adeu, bona vesprada.
1: Vinga, adeu, que vagi bé, adeu.
2: Yo empecé a donar sangre cuando mi hermano tuvo un accidente de tráfico. Si no llega a ser por los donantes de sangre, mi hermano no estaba aquí. Y eso me hizo darle vueltas a la cabeza, y aquí sigo, donando sangre.
3: Gracias, donantes. Gracias en nombre de aquellas familias a las que les habéis dado la vida. ¿Y tú? ¿Quieres ayudar a disfrutar de la vida? Dona tu sangre. Es un mensaje de la Federación Española de Donantes de Sangre.

0: Vamos a dedicar unos minutos al fútbol sala. En esta ocasión al equipo de la segunda regional, al equipo del Athletic Alcudia de Crespins, porque el pasado, bueno, han disputado un partido aplazado ante el Sueca B, correspondiente a la segunda jornada, y vencieron por 10-1. Bueno, y presenciando el partido estuvo Iñaki Martínez y habló con su entrenador, con Chema Calatayud.
1: Hola, Félix, estem amb Chema Calatayud, entrenador del futbol sala Atlètic l'Alcúdia de Crespins. Hola, Chema, bona nit.
2: Bona nit, Iñaki.
1: Enhorabona per la victòria, primer partit oficial de la història d'aquest club de futbol sala i victòria amb 10-1 davant del Sueca B. Quina és la valoració d'aquest encontre?
2: Sí, a veure, el destí ha volgut que començarem 3 setmanes més tard, però al final la valoració pel partit és positiva. Durant facetes del partit sí que l'equip ha estat un poc més irregular, però des del primer minut he vist que l'equip ha tingut ganes de guanyar i així s'ha demostrat en el resultat, no?
1: Sí, la veritat és que ha sigut una golejada que segurament doncs, l'aficionat que ha vingut avui al Salvador Rosselló doncs, n'anà content.
2: Sí, a veure, una golejada sempre va bé per aficionar, no? A veure, és agarrar sensacions, perquè ja el dic, nosaltres portem 3 setmanes de retras de tots els equips. Hem enfrontat un equip que portava 2 partits oficials, però al final crec que no s'ha notat. I així la victòria s'ha quedat en el Salvador Rosselló.
1: Coses paradoxals, com bé comentaves, aquest retard s'ha degut a que, ens ho contaràs la millor, però 2 partits, un de Lliga i un de Copa, que no s'han jugat i que heu aconseguit la victòria per circumstàncies que tal volta doncs, són coses que poden passar a inicis a clubs que no ha sigut el vostre cas perquè heu fet també moltes coses bé.
2: Sí, a veure, tampoc és molt agrada guanyar d'aquesta manera, no? Però les coses han vingut així en els equips que són nous com nosaltres i pues bueno, al final hem fet, com tu dius, les coses bé i pues, hem donat les 2 victòries, però també tinguem poc ritme de competició d'aquests 2 partits no jugats.
1: Són, en este cas, aquesta victòria davant el Fortaleny i se passa en Copa contra el Carlet, 2 partits que tenen que haver jugat a domicili i doncs, mira, ha sigut aquesta la circumstància. I bé, Chema, està clar que l'equip més o menys en guany n'hi ha cares noves, s'ha mantingut un poc l'anterior temporada passada, perquè recordem que l'any passat estava en l'estructura del Club Deportiu de Crespins i ara s'ha creat una nova estructura, però s'ha volgut mantindre un poc eixa base, no?
2: Sí, a veure, el bloc, nosaltres sabíem que volíem fer el mateix, la gent que volguera continuar, continuava, i el que no volguera continuar, no continuava. Com tu has dit, també hi ha 3 cares noves, 3-4 cares noves, que la veritat que estan aportant-nos grans coses a l'equip.
1: I pensant també ja en bueno, en este cas, aquest club en el qual doncs, el que es vol, no? El que es pretén en este cas és donar-li continuïtat al futbol sala a l'Alcúdia de Crespins.
2: Sí, al final nosaltres hem creat això per a que el futbol sala en l'Alcúdia de Crespins, que ja porta 3 anys, es quede per molt de temps. Si ja siga jugant nosaltres o en directius, però que dure molt de temps.
1: I l'objectiu este any principalment, esportivament, quin és, ha de ser?
2: Al final nosaltres objectiu no molt marquem cap. Anem partit a partit i les coses van vinguent soles. Que intentar superar les 2 classificacions anteriors, pues sí. Però bueno, n'hi ha que estar centrat, partit, pensar-hi en la setmana que ve i tot el que ens queda per davant.
1: Així és, no? Perquè ara l'objectiu és, com bé dius, pensar en el següent partit, que jugareu a domicili i que en este cas doncs, intentar sumar una vegada més els 3 punts.
2: Sí, damunt és el derbi de la comarca, juguem contra els nostres veïns de Xàtiva, al seu pavelló, que durant els 2 anys anteriors no han aconseguit guanyar i intentarem lluitar per emportar-nos els 3 punts ja d'una vegada.
1: Xinès. Doncs, Chema, Moltíssimes gràcies, enhorabona. A descansar ara estos dies de pont i sort en aquest partit davant l'Intercetiva.
2: Moltes gràcies, Iñaki.
3: ¿Aún no tienes activadas las notificaciones y las alertas de Radio Sativa en tu móvil? Toma nota. Primero, descarga la app de la cadena SER para iPhone y Android. Segundo, selecciona Radio Sativa Cadena SER como tu emisora principal. Tercero, activa las notificaciones desde la configuración de tu teléfono. Cuando lo hagas, serás el primero en enterarte de las últimas horas, las programaciones especiales y otros contenidos interesantes de tu emisora local y comarcal. Radio Sativa Cadena SER. El poder de la conversación y de las tecnologías.
0: Bien, pues recta final de nuestro programa. No puede faltar, como cada jueves, Ramón Ureña. Tenemos resultados hasta en Huelva, donde Maribel Caro ganó la general femenina en esos 5 kilómetros de la Vuelta a Huelva. Además, se participó en Roglay Corberá. Bueno, Nadia Vila fue tercera en la general femenina, primera senior. También subieron al podio Andreu Gandía, Santi Fabra y Sole Clemente en sus respectivas categorías. Esto es un anticipo. Ramón Ureña, buena vesprada.
4: Hola, Félix. Molt bona vesprada.
0: Completa. Com anem? Completa. Què tal va estar el passat cap de setmana?
4: Pues bueno, tu ja ho has avançat pràcticament quasi tot. Vas avançat ahí d'una forma resumida i lo més interessant. Efectivament, començant pel divendres 9 d'octubre, ixa edició, la 30a edició de la Volta a Peu a Roglà Corberà, amb 379 atletes en línia de meta. Jo vaig estar veient-la i la veritat és que és de les darreres edicions d'esta Volta a Peu que més participació i més nivell, vull recalçar això precisament, més nivell va tindre esta prova. Una clàssica que ja porto fent-se en esta, ja dic, la tercera, la 30a edició, i que enguany va estar ahí al voltant de 400 en línia de meta. Molt important la participació i la qualitat dels atletes també. Els tres primers van ser atletes federals que estan en clubs tan importants com el Vicky Fulg o el Platges de Castelló, el segon i el tercer que eren promeses precisament, i molt de nivell. La veritat és que molt de nivell. Vaig disfrutar veient aquesta prova. I ja ho has avançat tu, els tres pòdios dels atletes del Club Atletisme Iniciativa, Nadia Vila, tercera general i primera sènior, Sole Climent, que va fer la segona en veteran C, Santi Fabra, que va fer el tercer també en la mateixa categoria però en masculí, i el tercer promesa, Andreu Gandia, que feia el 12 de la general i tercer promesa. I bueno, a Huelva, pues bueno, què dir de Maribel Caro? Pues que en esta ocasió va ser profeta en la seva terra i va guanyar i se cinca que tu molt bé has apuntat. I jo recalcaria també el molt bon temps que va fer en este 5K. 18 minuts i 30 segons en este 5K de la seva localitat, de Huelva, i que mostra pues, el nivell que Maribel està tinguent. Per a mi ja és socarrada perquè bueno, ja porto ja prou anys visguent amb nosaltres a Iniciativa i ens alegrem una barbaritat que estiga pues, destacant també en la seva terra natal.
0: Perfecte. Bé, que tenim este cap de setmana.
4: Bueno, pues tenim el dissabte 17 a Lloro i la 36a edició de la carrera popular Villa de Lloro sobre 7 quilòmetres i mig a partir de les 18:30 i a partir de les 17 les carreres infantils. També el dissabte a la Pobla Llarga tindrem la 38a edició d'esta clàssica també de la Pobla Llarga sobre una distància de 8 quilòmetres a partir de les 18 hores i a partir de les 16 hores les curses infantils. I el diumenge, un dia següent, el dia 18 pel matí, eixa 20a edició de la Volta a Peu pel Benicadell a partir de les 9:30 del matí. I comentar molt breu que la pujada al castell ja estem al voltant dels 800 inscrits i que estem ja en el darrer tram d'inscripcions, que són els 12 euros, i fins a l'11 de novembre, que la gent s'espavile, que finalitza precisament l'11 de novembre a partir de les 23 hores 59 minuts.
0: Vinga, que fan falta quatre xifres. Arribar almenys als 1.000 participants en la pujada al castell. N'hi ha un top,
4: No, en principi no, En principi vale. No, però com tu bé estàs apuntant, la nostra il·lusió i el nostre objectiu seria ahir, precisament, pues passar dels 1.000, igual que vam fer l'any passat. L'any passat recordem que ja vam passar dels 1.000 inscrits.
0: Perfecte. Arribem a les 4. Ramon Orellà, moltes gràcies. Bona vesprada.
4: Vinga, Félix, gràcies a tu. Adéu.
0: Adéu. Nos vamos, chao.

0: Finalment, oients, aquí m'agrada posar-li esta cançoneta. La Societat Protectora d'Animals de Xètiva, les PACs, que fa anys que treballa per donar una segona oportunitat als gossos que arriben a... Bueno, i als animalets en general, que arriben al seu refugi. Una faena diària que implica alimentació, atenció veterinària, neteja, socialització... Sobretot també buscar una família que els doni la vida que es mereixin. Per continuar amb aquesta taxa, PACs ha posat a la venda el seu calendari solidari del 2027, protagonitzat pels mateixos animals del refugi. Per conèixer millor aquesta iniciativa, saber com està actualment el refugi i descobrir de quina manera podem col·laborar, ens acompanya Lorena des de PACs. Lorena, benvinguda, gràcies per estar ací.
1: Hola, bon dia, Carla.
0: Bueno, contes actualment com està PACs. Quina és la situació? Quants gossos teniu, acollits, principals necessitats...
1: Estem en una línia més o menys estable. Està clar que sempre tinguem un gran número de gossos, és el, sempre estem en un nivell elevat,
0: sí.
1: Però bueno, més o menys els mantinguem estables.
0: Quins són els casos més difícils del dia a dia que es trobeu? Vull dir, animals... pues bueno, jo estic vaig fer una entrevista amb Jordi i em contava que moltes vegades es trobeu en situacions d'abandonaments o... Jo crec que això també és el més difícil, no?
1: Sí, el més complicat a vegades és quan te deixen els animals en molt mal estat. Este estiu, per exemple, van tindre el cas de, bueno, que la gent coneixerà perquè es va menjar molt per redes socials, d'un cadellet que li diuen Seraus, que va arribar en una paraplàgia per la part posterior, no podia caminar, anava arrastrant-se. Entonces, ahí van tindre que fer moltes proves veterinàries, ressonàncies magnètiques, i, bueno... A dia d'avui ha millorat moltíssim, està recibint tractament de fisioteràpia, camina, fa mitjanament ja una vida normal, però bueno, encara mos queda encara treball en ell per davant.
0: Lorena, conta'ns un poc què és això del calendari solidari d'este any, com va sorgir la iniciativa, què podem trobar?
1: Pues podeu trobar un calendari molt xulo, molt original, i bueno, pues ja ve siguent algo... que la gent espera. La veritat és que ja portem uns anys fent el calendari solidari. És un calendari exclusivament dels protagonistes, que són ells, i la missió d'ella és pues, recaudar sempre fons per a mantenir el refugi, i el podem trobar en diversos punts de venda a iniciativa.
0: Quins punts, per exemple?
1: Pues el podem trobar en diverses clíniques veterinàries, com es Portal Sant Miquel, en el veterinari també de la clínica Laura Serra, el podem trobar en Cetavis Esport, en la tenda d'ous de Ous Bonpó... I després també en alguns punts fora d'iniciativa. Ho tinguem ficat en les nostres redes socials, que ahir la gent pot veure tots els punts de venda que tinguem.
0: Que bé. I com organitzeu tot això? És a dir, costa només 5 euros, no? En què es destinen els diners?
1: Sí, el calendari té un preu de 5 eurets, és un preu molt assequible. I en realitat, aquests diners van destinats a la despesa diària del refugi, tant... a cobrir gastos veterinaris, alimentació, neteja... Tot un poquet les despeses diàries que sol tindre el refugi.
0: I de normal teniu moltes vendes d'este calendari?
1: La veritat és que és un calendari que funciona molt bé. També aprofitem sempre la fira per tenir-los ja a la venda, i així hi molta gent que ve de fora, pues ja també es pot adquirir. I la veritat és que té una gran demanda, la gent es demana. Ja tinguem els calendaris, com van? Perquè portem molts anys, tinguem-nos abans. I la veritat és que la gent s'espera en il·lusió.
0: Clar, i cada any renoveu, suposo, no, els protagonistes d'aquest calendari.
1: Sí, sí, cada any són fotografies de gossos diferents, lemes totalment diferents. El nostre voluntari, José Fonollosa, que és un il·lustrador de còmics, pues la veritat és que s'ho treballa molt i cada any pues, li donem una visió diferent perquè tampoc siga sempre el mateix i pugui arribar a cansar.
0: Exacte, clar. I bueno, a mi este tema m'agrada molt parlar-lo sempre perquè aprofitant que la vinentesa de que estàs ací, parlem dels PACs un poc més. Què ha de fer una persona que vulga adoptar un gosset en els PACs o també apadrinar, no? Sempre està bé recordar-ho.
1: Sí, tinguem diverses opcions. No sols és la funció d'adoptar. La persona que està interessada en adoptar pues és molt senzill. L'únic que té que fer és contactar amb nosaltres o bé a través de la pàgina web on està l'adreça o directament pot trobar el formulari preadopció, que aquest formulari simplement és pues, per a poder conèixer un poquet a la família i que quan vinguin al refugi pues, que es puguem ajudar un poquet en l'assessorament, orientar-los un poquet en el gos que els s'adaptaria millor a aquest estil de vida. I, si no, pues, cada dissabte ens podem trobar en el refugi. Hi ha gent que ve directament allí i sobre allí pues, ja s'informem i de més. I com havies dit, també està la funció del soci o del padrí, que la veritat és que els dissabtes hi ha un ambient fantàstic al refugi, perquè cada vegada és més la gent que s'anima i vol formar part de, pues, de la família Sparks, que és el que nosaltres diguem. Entonces els dissabtes hi ha molt, de, molt d'ambient, perquè venen, trauen els gossets que tenen apadrinats, se'n van de passeig, entre la gent ja es coneix i fa molt a fer colleta, entonces hi ha molt bon ambient. Entonces la gent que s'anime a fer-se soci o a padrinar, pues, el requisit, més o menys els passos són els mateixos. Poden entrar en la nostra pàgina web, que és www.protectoraixativa.org, i ahí tenen tota la informació. Per una quantitat mínima de 6 euros al mes, pues, poden participar de forma activa, perquè no és el mateix dir, forme part d'ací, però no és el mateix vindre i veure el dia a dia, passejar i demés. La veritat és que hi ha molt bon ambient.
0: Que bé, també pots fer-te soci, no? Perquè estic així mirant ara que has dit en la web, estic així recordant un poc, pots donar donatius materials, pots fer transferència, visum, també pots ser soci, no?
1: De sí, poden fer soci i el soci igualment també pot vindre els dissabtes al refugi i passejar els gossets, estar per dins, pues, estar en contacte amb ells, que realment és una, també una llavor molt important, perquè gràcies a la gent que ve els dissabtes, pues, tots els gossos ixen de passeig. És que poques són els gossos que un dissabte es queden per, pues, això, ixir, passejar-se, se socialitzen també d'una altra manera, tenen mimos, i res, sols tenen que, pues, això, entrar a la nostra pàgina web o enviar un correu a colabora@protectoraixativa.org.
0: Lorena, ¿teniu algun animalet que, per el que siga, no? Desgraciadament, no tingut mai casa i ja fa molts anys que està allí.
1: Sí, tinguem diversos casos que tenen l'adopció molt complicada, o bé per edat, o bé per condicions físiques. Per exemple, tinguem un gosset que li diuen Meren, que hi va ser rescatat junt als seus germans de Biscard, era una mana que anava un poquet perduda, sí, molta falta de sociabilització, eren gossos complicats. I uno, bueno, Meren en este cas, pues se li va tindre que amputar una pata, entonces és un gosset de tres patetes.
0: Qué gracia,
1: entonces això sempre, pues, te dificulta un poquet més lo que és l'adopció, a més del caràcter, que claro, són gossos més tímids, més reservats, més insegurs.
0: Sí, entonces, sí, claro.
1: Esos són els típics gossos que són més invisibles quan venen la gent a adoptar.
0: Que pena, la veritat, perquè, bueno, no hi ha que posar aquestes coses per davant, no?
1: No, la veritat és que no, perquè darrere, pues, sempre hi ha un fons més important que el que vegem a vegades físicament.
0: Pues Lorena, acabem l'entrevista. Bueno, vaig a deixar-te el minut d'or per a que, bueno, convidis a tot el món a que vaig a comprar el calendari, que per això fèiem l'entrevista, i també que s'anime a ser soci, sòcia, a col·laborar, a ser voluntari, a padrinar, al que siga.
1: Sí, pues a veure, nosaltres des d'ací vulguem, pues, convidar a tot el món que vinga, si vol, que vinga de moment a conèixer-nos, que se vinga un dissabte, que vulgui passar un dissabte diferent, conèixer-nos, conèixer els nostres animals, i a partir d'ahí segur que ens encantarà.
0: Entonces,
1: segur que sí, estem segurs, perquè tota la gent que, la veritat és que tot el que ve, repetís. Entonces, una vegada allí en el refugi, coneguem els nostres animalets, pues a partir d'ahí poden fer-se el que m'hem comentat antes, les diferents formes de col·laborar, o bé fent-se socis, apadrinant, poden ser també cases d'acollida, que la veritat és que té un paper molt important per a casos que necessiten una acollida perquè al refugi no poden estar, com poden ser els cadellets, que n'hi ha vegades que hasta que no tenen totes les vacunes no poden entrar al refugi, o alguna gosseta com operat. Entonces, n'hi ha moltes vies de col·laboració. Entonces animem a totes les persones que els agraden els animals, que vinguin, que ens coneguin, que passen un matí superagradable amb nosaltres, i estem segurs que repetiran.
0: Lorena, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Una abraçada molt gran.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: La ventana de Xàtiva i Comarcas, con Carla Benavent.
1: Shh. Escucha. Es el Mediterráneo. ¿Te apetece una escapada a Denia? Noguera Mar Hotel lo pone a tus pies. Un rincón íntimo, mimado, con atención tan personalizada que te sentirás único. Noguera Mar Hotel. Pequeño, sí, pero enorme en alma. Visita nogueramarhotel.com. El secreto mejor guardado del Mediterráneo.
2: Cuando compras un camión usado, puedes comprar kilómetros o puedes comprar problemas. En Valsur Truck eliges MAN Top Use. Camiones revisados en taller oficial MAN, con hasta 24 meses de garantía y financiación. Compra tranquilidad. MAN Top Use. En Valsur Truck, del grupo Cher Truck, en Palma de Gandía. Si es usado, que sea top.
3: ¿Estás acostumbrado a esto?
4: Bueno, en Xàtiva la de Cases Noves, también la de Alcázar Franco en el Cuyo de Crespins, la de Vallada, la de Utrabo Sánchez.
5: La canal de Navarres, la de Enguera y en la Ribera Alta, la de Manuel y la
3: y
5: de...
3: Y ahora también puedes saber qué farmacias están de guardia en Xàtiva, la Comarca de la Costera, la Canal de Navarres y la Ribera Alta en nuestra web, en radioxàtiva.es. Encontrarás las farmacias de guardia de manera diaria, también los fines de semana, en nuestras noticias de apertura de la web. Recuerda, ahora desde el ordenador, la tablet o el móvil, en radioxàtiva.es, tienes actualizadas las farmacias de guardia de Xàtiva y Comarcas. Radio Xàtiva, Cadena Ser.
0: La ventana de Xàtiva y Comarcas. Con Carla Benavent.
5: I fins ací tanquem, arribem al final de la ventana de Xàtiva i Comarques, ens despedim amb 22 graus al centre de Xàtiva, segons AEMET, i tanquem, com sempre, cada dijous amb la píndola de la nostra estimada companya i molt faenera, Aitana Francesc, captura de pantalla. Que acabeu de passar bona vesprada. Adeu. Una recomanació d'un restaurant, un lloc que has vist a TikTok i que t'ha agradat, una frase que t'ha fet gràcia, un cartell d'un concert o una recepta que, en teoria, algun dia faràs. Fas una captura de pantalla, perquè ara no pots mirar-ho amb calma, però després sí. Després tindràs temps. El problema és eixe del que ja hem parlat ací, que el temps de després no arriba mai. I així acabem amb la galeria plena de captures que no sabem ni per què les tenim. Fotos que no són fotos, sinó una espècie de llista de coses pendents que ningú ens ha demanat fer. De fet, segur que si ara obrirem la galeria i buscarem entre les últimes captures, trobaríem alguna cosa que ja ni recordàvem, probablement també alguna que encara ens interessa, però que no tenim ni idea d'on l'hem vist. Perquè guardar-ho és molt fàcil, el difícil és tornar. Al final, ho fem per no oblidar-nos de coses, però acabem acumulant tantes que trobar-ne una es converteix en una missió quasi impossible. A més, és curiós com de vegades, només pel fet de guardar una cosa, ja tenim la sensació de que l'hem fet servir, com si apuntar-nos a aquell nom del restaurant fora quasi el mateix que anar. Però no, la realitat és molt diferent. La captura continua allí, esperant, i nosaltres continuem fent-ne noves. Així que potser avui toca fer allò que sempre deixem per a després, revisar la galeria. Encara que siga per descobrir que aquella recepta que guardàvem fa 2 anys ja no ens fa cap gràcia. Pot ser demà tornar a passar, però ara ja ho miraràs d'una altra manera.